0: Pues las territoriales de Radio Nacional en las mañanas de la Pública.
1: Radio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius. Molt bon dia, falta un quart d'hora per les 8. Aena justifica l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa, la necessitat d'adaptar les instal·lacions a les noves normatives europees en matèria de seguretat. L'ens aeroportuari nega que hi hagi voluntat d'ampliar la capacitat operativa. Tot això el mateix dia que el Parlament es posiciona en contra del projecte. Avui és dimecres 3 de juny. Lucía Gómez és el control tècnic. Us saluda Xisco Díaz, repassant més titulars amb Aina Escandell. Les educadores de 0-3 surten al carrer.
2: 500 persones es manifesten a Palma per reclamar un conveni autonòmic pel sector. Anuncien, a més, una jornada de vaga pel 16 de juny. Una vegada la prevista per ahir es va haver de postposar per motius burocràtics.
1: Cort ja té permís per entrar a l'antiga presó.
2: El jutge autoritza el desallotjament forçós de les instal·lacions on encara hi viurien unes 80 persones. L'edat exacta es podria decidir demà en una reunió extraordinària amb delegació del govern, però el Batle ja adverteix que s'executarà aquest mateix mes.
1: I en els esports?
2: Les mallorquines que t'acoll Patri Jarro i Lucía Corrales confien que Son Mos estigui ple pel partit de divendres de classificació pel Mundial de 2027 contra Anglaterra. Espanya necessita vèncer per 2 gols o més a l'actual campiona d'Europa.
1: Anem a conèixer la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
3: Bon dia, què tal? Avui a les Illes Balears tenim intervals de núvols sense descartar alguna precipitació dèbil i ocasional al nord de Mallorca, tendint durant l'hora baixa a cel poc ennigulat. Les temperatures avui baixen més notablement al nord de Mallorca i a Menorca, amb màximes que se queden als 27 graus a Palma, 26 a Eivissa i Formentera, 25 a Mahó. Per altra banda, bufa vent moderat de tramuntana amb algun interval fort, tendint durant l'hora baixa a fluix de direcció variable amb brises costaneres. És una informació d'AEMET.
1: Ara mateix tenim 23 graus a Formentera i Eivissa, 22 a Palma i a Mahó. I anem a saber també com s'està circulant per les carreteres. Direcció General de Trànsit, Nelly García, bon dia.
4: Bon dia. En aquest moment continuem amb un boquet de trànsit lent i petites retencions a la via de cintura en sentit Andratx, des de Campllong fins a la sortida de Sóller, a l'autopista Nica en sentit Palma, també en el tram comprès entre Binissalem i Consell. També tenim a l'arribada de la carretera de Manacor fins a Palma, el segon cinturó a l'arribada de la rotonda del Coi d'en Rabassa i a l'autopista Llummajor en sentit Palma, a l'altura del polígon de Sanoms. Això és tot per ara. Bon dia.
1: Aena nega rotundament que el projecte d'ampliació de l'aeroport d'Eivissa tingui com a objectiu ampliar la capacitat de passatgers. Segons el gestor aeroportuari, la reforma és necessària per motius de seguretat. Aina Escandell, bon dia.
2: Bon dia. Un dels detalls que més alarma ha despertat a l'illa és que el nombre de portes d'embarcament passarà de 17 a 32. Segons Aena, això es deu a que els turistes que han de passar per la duana han augmentat des del Brexit. Per tant, es crearà un espai per a viatgers de fora de l'espai Schengen amb portes d'embarcament pròpies. Amb tot, asseguren que la capacitat es mantindrà en els 10 milions de passatgers. Marta Torres és la directora de l'aeroport d'Eivissa.
5: Pues no estamos haciendo modificaciones sobre la zona, digamos, de estacionamiento de aeronaves. No estamos haciendo modificaciones sobre las calles de rodaje y sobre la pista, que al final es lo que nos da lugar a los aviones que puedan llegar. Por eso digo que no va enfocado a un cambio en la capacidad.
2: A banda, també es faran noves passarel·les d'accés a l'avió amb portes ja existents i s'agruparan i s'afegiran 2 portes més per a vols interilles per facilitar-ne la comunicació.
1: Aquest projecte ha estat ben present al ple del Parlament. La cambra reprovava amb els vots de PP i Més per Mallorca el ministre de Transports, Òscar Puente, i el president d'Aena, precisament per aquest projecte. Jaume Vinyes, bon dia.
6: Bon dia. El PSIP hi ha votat en contra, però s'ha manifestat en contra de l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa. De fet, tots els grups Manco Vox hi estan en desacord i han instat a paralitzar el projecte. Escoltàvem el president del Consell d'Eivissa i diputat, Vicent Marí, i el diputat socialista, Àlex Pitaluga.
7: La veritat és que ens ha sorprès aquest macroprojecte d'ampliació de l'aeroport d'Eivissa, que m'ho hem enterat per la premsa. Eivissa en aquests moments no necessita més zones comercials, més portes d'embarc.
8: El Partit Popular ha presentat aquesta PNL perquè ara vol fer oposició al govern de l'Estat i per això s'ha manifestat en contra, però realment ells no estan fent mesures de contenció reals.
6: En el marc de la mateixa proposta, la Cambra ha aprovat per unanimitat exigir a Aena que retiri la polèmica lona publicitària que, segons el govern, vincula Mallorca amb el turisme d'accessos.
1: Precisament parlant de turisme, les entitats socials i ciutadanes preparen un estiu de mobilitzacions. Dia 26 de juliol s'ha convocat una nova manifestació contra la saturació. Asseguren que el govern no ha pres mesures davant una situació que afecta els residents i reclamen solucions urgents per la crisi residencial.
2: Les entitats ciutadanes entenen que dos anys després de la manifestació que va treure al carrer més de 25.000 persones sota el lema Mallorca no es ven, res ha canviat. Escoltam el portaveu del Banc del Temps de Sencelles, Javier Barbero, i de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas.
9: El que era fa dos anys una emergència extrema de l'habitatge, avui en dia s'ha convertit en una asfíxia quotidiana.
10: No podem assumir més turistes, no podem assumir més lloguers turístics, no podem assumir perdre més recursos per aquest model, perquè al final ens estem ofegant, no tenim recursos per arribar a final de mes, no tenim habitatges.
1: Aquest és el so de la manifestació i hora baixa per reclamar un nou conveni autonòmic a l'etapa 0 a 3. Més de 500 persones varen sortir al carrer. Faran vaga dia 16 de juny, després que la prevista per ahir, convocada a tot el país, s'ajornàs a les Balears per un defecte de forma en la tramitació.
6: Dia 8 de juny hi ha convocada una mesa per començar a negociar el nou conveni autonòmic. Després de dues plantades, la patronal ha accedit a seure's amb els sindicats educatius, després que el govern hagi anunciat que, si hi ha acord, pagarà les diferències salarials entre les educadores. Els sindicats, però, reclamen accions per part del govern. Escoltam Pepa Ramis, de Comissions Obreres.
11: De fet, no tenen res, no tenen cap document i han d'esperar que ens presenten un document i seguir avançant en les negociacions.
1: I segona jornada d'exàmens avui de les proves d'accés a la universitat. Ahir, 4.950 alumnes començaren aquestes proves a 9 seus diferents distribuïdes per les 4 illes. La majoria, un 80%, ho fan a Mallorca.
2: Un procés d'accés que enguany té dues principals novetats. El primer, un nou sistema d'identificació dels alumnes per garantir el procés d'anonimat a l'hora de corregir. I el segon, un nou reglament que sancionarà en qualsevol ús de dispositius electrònics a dins les aules. El conseller d'Educació és Antoni Vera.
12: Sobretot perquè el món evoluciona i les noves tecnologies evolucionen també, i creiem que el que era més just era que tothom tingués les mateixes condicions.
1: 7:52. L'Ajuntament de Palma ja disposa d'autorització judicial per entrar a l'antiga presó i desallotjar forçosament les persones que encara hi resideixin. El batlle Jaime Martínez ha assenyalat que la voluntat de l'Ajuntament és que s'executi durant el mes de juny.
6: La data exacta es decidirà presumiblement demà en una reunió extraordinària entre Cort i delegació de govern per coordinar el dispositiu de seguretat. Martínez destaca que no té constància que els antics residents hagin ocupat altres edificis a la ciutat.
13: No tenim constància d'aquestes que hagi succeït a cap punt de la ciutat de Palma. Com li dic, la majoria de persones han partit de Palma i seguirem el mateix procés amb aquestes, és a dir, un seguiment dels serveis socials, però també un seguiment de la policia.
6: Martínez ha explicat que el Departament d'Urbanisme ja està redactant el projecte per construir-hi a l'antiga presó 130 habitatges socials.
1: Precisament el consistori començarà a partir d'aquest mes de juny la construcció de 87 habitatges situats a un solar de Can Redó, una promoció inclosa al pla de xoc d'habitatge impulsat per l'Ajuntament i que serà destinada íntegrament al lloguer a preu limitat. A més, els empresaris d'Esborn de Ciutadella reclamen l'execució immediata de la sentència que anul·la la peatonalització de la plaça amb un escrit han sol·licitat al Tribunal Superior de Justícia de les Balears el compliment immediat de la resolució i obliga l'Ajuntament a restituir l'espai al seu estat anterior i no esperar a dia 18 de juny, quan acaba el termini, perquè el consistori interposi un recurs de cassació. I més temes, el govern central recorrerà davant el Constitucional la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de Balears, aprovada pel Parlament Autonòmic amb els vots de PP i Vox el passat mes de març. Ho ha anunciat la portavoz del govern, Elma Saiz.
14: Quiero anunciarles que el gobierno ha acordado presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de Baleares.
1: L'executiu central segueix les mateixes passes que amb altres lleis autonòmiques similars aprovades a Aragó, Cantàbria o la Comunitat Valenciana. I parlem ara de l'atur, que es redueix en un 6,9% a les Balears en relació al mes de maig de l'any passat, fins als 23.600 desocupats. En el mateix període de temps, l'afiliació a la Seguretat Social s'ha incrementat en un 2,4%.
15: No ha posat damunt la taula.
2: Les Illes Balears superen els 650.000 afiliats a la Seguretat Social, pràcticament 50.000 més que el mes d'abril. Els sindicats alerten de la necessitat de canviar el model econòmic basat en el turisme. Maria Àngels Aguiló, de Comissions Obreres, i Pedro Mar, d'UGT.
15: No ha posat damunt la taula ni en marxa cap proposta, cap mesura realment transformadora i que pogués canviar el nostre model econòmic.
16: Tenim el contrast de la situació social, dels preus desbocats, de la impossibilitat d'accedir a un habitatge.
2: Les patronals adverteixen de problemes de contractació. Escoltam els presidents de CAEP, Carmen Planas, i de PIMEM, Jordi Mora.
17: El tejido empresarial confía en que la incertidumbre internacional no enturbie las buenas perspectivas.
18: Estan trobant molts de problemes per poder contractar personal i encara no hem arribat a la temporada, no hem entrat a la temporada turística de ple.
1: Més coses, el govern balear no assistirà a la reunió bilateral amb el Ministeri d'Hisenda pel nou sistema de finançament autonòmic, ho ha dit el conseller d'Hisenda, Antoni Costa, després que el ministre Arcadi Espanya hagi enviat una carta a totes les comunitats que formen part del règim comú per fer una ronda de reunions. El govern balear ho considera una nova cortina de fum.
19: Balears no assistirà a cap reunió bilateral, el que incitam o instam en el govern d'Espanya, en el Ministeri d'Hisenda en aquest cas, a que enviïn la proposta en el grup de treball i allí començava a negociar. I interpretam que és una autèntica cortina de fum.
1: Així actuaran totes les comunitats governades pel PP. Més coses, Balears rebrà enguany el major finançament per pagaments a compte de la història. En total seran 3.169 milions d'euros, un 6% més que l'any passat. El Consell de Ministres ha aprovat un reial decret per actualitzar aquesta qüestió al sistema de finançament autonòmic. Més coses en successos. Un home de 73 anys i nacionalitat alemanya ha mort ofegat al calor de ses llisses a Peguera. Va ser ahir a la una de l'hora baixa. Els socorristes i banyistes el rescataren de l'aigua i l'assistiren fins que arribaren els sanitaris. S'hi desplaçaren dues ambulàncies i els efectius intentaren reanimar-lo sense èxit.
2: I també vos contam que el policia de Son Cervera, que va intentar matar la seva dona, ha estat detingut a l'aeroport de Barajas. L'home va fugir a Tailàndia a finals de 2024 després de ser condemnat a 7 anys de presó per intentar estrangular la seva parella amb un fular. Abans de fugar es va llevar la pulsera antimaltractament. El jutge ha decretat el seu ingrés a presó.
1: I acabam el bloc de successos parlant d'un incendi que ha cremat 12 hectàrees d'una finca de Binissalem. Es declarà ahir a la una i mitja del migdia i finalment va quedar extingit poques hores després. Tres minuts per les 8, parlem ara d'actualitat esportiva.
20: L'Illes Balears Palma Futsal entrena avui per darrera vegada abans de l'eliminatòria dels quarts de final d'aquest dijous a Somoix de la Lliga, tot després de la victòria d'aquest dimarts per 3-4 a la pista del Manzanares. Les mallorquines Catacoll, Patrick Guijarra i Lucía Corrales asseguraren als mitjans que esperen que divendres l'estadi de Somoix estigui ple pel partit de classificació al Mundial de 2027 contra la selecció d'Anglaterra. Espanya necessita vèncer per 2 gols o més a l'actual campiona d'Europa i posteriorment a Islàndia, si vol assegurar-se la primera plaça del seu grup. Escoltam a Catacoll.
21: Bueno, revancha no, al final tenemos que ganar de 2 goles para ser primeras. Entonces este es el objetivo, meter los máximos goles posible. Primero ganar, luego meter goles. Sabemos que si ganamos de 2 goles nos ponemos primeras. Entonces ese es el objetivo, es la ambición de este equipo.
20: I un darrer punt en atletisme, la mallorquina Esperança Cladera ha aconseguit la mínima als 200 metres per l'europeu de Birmingham. La de Muro mostrar una gran progressió després de guanyar amb solvència amb 22,93 segons en la memòria en el Memorial de Praga.
1: I ara tenim aquests darrers instants de l'informatiu per repassar el que diuen les portades de la premsa de les Illes. Començam amb el diari. Més de 1.500 migrants a Menorca ja estan en vies de regularització i protagonisme per l'inici de les proves de selectivitat, amb una imatge que il·lustra un dels exàmens. Nirvis diu davant el gran dia. També està tenint, evidentment, protagonisme en Diario d'Eivissa aquest examen pel futur, el que qualifiquen aquestes proves de selectivitat, i el titular fa referència que demanen 14 anys a un home per violar a una pacient a Can Mises. Nama, periòdico Eivissa, AENA justifica l'ampliació de l'aeroport amb exigències de seguretat. I la imatge de portada, en aquest cas, és per Esther Expósito e Irina Shayk, que diu enlluernen amb la seva presència a Eivissa. Última hora, Trump manté en vil les hoteleres mallorquines a Cuba i la imatge principal de la primera plana és per aquesta manifestació de les educadores de 0-3 que diu prenen els carrers. I acabam el repàs amb el que diu el Diari de Mallorca. El Parlament reprova el ministre Òscar Puente i el president d'AENA, Maurici Lucena, i també molt de protagonisme per a les proves de la selectivitat que començaven ahir, diu Pau amb detectors de freqüència. Han estat els grans protagonistes de la primera jornada de les 3 que durarà aquestes proves de selectivitat que acabaran demà. Amb el repàs a les portades de la premsa arribam a les 8 del matí, tornem amb més actualitat informativa a les 8:45 minuts a la sintonia de Ràdio 5.

0: Creus que ells són conscients de que això després pot provocar un impacte en els residents i també s'entorn natural? Ara, per exemple, un exemple molt recent és el color del moro Santanyí, que fa poc un jove va publicar a les xarxes que no hi ha arena. No hi ha arena perquè ha hagut un temporal molt gran a l'hivern, però és que això ja ve d'anys enrere. És una de les cales més massificades allà on, per així, que si venies a Mallorca i no te fes una foto en el color del moro, no hi vengut. Tu creus que
1: sí.
0: Això...
1: Sí, jo crec que això se mostra un poc de desafecte crida aquesta. Jo he estat en escola de mort, molt guapo, però tampoc no és una cosa espectacular. Vull dir, que hi ha moltes cales
0: a Mallorca... Que no m'ho matin a
1: Santanyiners. No, vull dir que a Santanyí mateix hi ha moltes cales molt més... Vull dir, molt guapes que tampoc... Però sí que és això, és, no, és la moda aquesta de no, has d'anar perquè... Tant. Jo vull pensar que els influencers no en són conscients del mal que fan, perquè si ho són i tot i així
0: ho fan
1: és que és
0: terrible.
1: Sí, és terrible. I de fet, sí que jo crec que està havent ara una onada d'influencers locals que se dediquen a... perquè tu pots fer promoció de coses, però fes promoció de la seu, que vagin a veure la seu, que se vagi a veure museus de Palma, que vagin a veure... No sé, tenim molta proposta cultural més enllà del sol i la platja a Mallorca, no? Llavors, i a més que és un turisme que no fa tanta brutó i deixa més del bes, no? No és una cosa d'anar a veure cerveses per 2 euros i estar tot el dia allà. Per tant... Sí, se pot fer promoció turística, però se pot fer un altre tipus de promoció turística, que t'ho dic, un altre tipus de clientela, no?, en aquests establiments, i així també se repartiria un poc l'economia en diferents sectors, no només és d'oci, sol i platja.
0: Jo també volia demanar-te, parlàvem amb una mica de promoció, però jo crec que xerrant de joves, tot aquest tema del turisme aquí a les Illes Balears, jo crec que també una mica s'educa. No sé si penses tu que això a les escoles i en els instituts s'hauria de parlar una mica més sobre tot l'impacte de les xarxes socials en el territori i en el turisme?
1: Sí, jo crec que sí. De fet... Crec que a nivell... o sigui, l'educació que se donen els atlots està molt adaptada en els temps que viuen, no? Perquè el sistema educatiu que tenim és el mateix que teníem abans d'haver-hi internet. Simplement hem posat pantalles i hem posat iPads en els atlots, però s'hauria d'adaptar. Amb això me referesc a l'assignatura de medi. Se podria posar... Si fas promoció a través de xarxes d'aquest lloc, després té un impacte turístic, igual que t'ensenyen el cicle de l'aigua, que l'aigua cau, s'evapora, després torna a pujar. Vull dir, que si que han de ser conscients en els temps en els que vivim i les conseqüències que té la gent en els temps que vivim, per tant, això s'ha d'ensenyar a les escoles. I jo crec que estaria molt bé que els expliqués l'impacte que té una persona a nivell individual amb un telèfon, i així també serien molt més conscients de la feina que se'ls adonen els atlots.
0: I així, en termes generals, Pau, quines altres accions poden fer els joves per practicar un turisme més responsable, en tots els sentits, no només a les xarxes?
1: Per practicar nosaltres mateixos,
0: sí.
1: No? No, jo crec que sobretot donar exemple, és a dir, i fer-nos valer, no? Crec que moltes vegades, clar, en aquesta concepció de que el turisme mos dona de menjar i tal, hi ha una veneració del turista, del típic salvador que ve a donar-nos, deixar dos bes perquè si no estaríem mal vivint.
2: Clar, vivim del turisme, això, com us han repetit moltíssimes vegades.
1: Exacte, i crec que moltes vegades mos han de fer valer. Jo crec que... jo ho he vist, un turista que va per la platja menjant-se unes patatilles i deixa la bossa a l'arena i que hi anessin un grup de lots, ells a dir, escolta, això a casa teva no ho faria, no ho pot fer aquí. Crec que no només hem de ser conscients del que hem de cuidar la nostra, sinó de fer valer que, bueno, si ja prou malament ho tenim com perquè damunt no se mos respecti. I a més, el turisme, a part de tenir un impacte mediambiental evident, té un impacte a nivell cultural, a nivell sociolingüístic, etc. Jo crec que també una cosa que se podria exigir és, primer de tot, pujar l'import turístic, perquè l'altre dia varen fer un concert a Eivissa i els músics que varen dur pagant 85 cèntims per habitació. Això, 85 cèntims per habitació...
0: I després tu te'n vas a una altra banda d'Europa i a tu sí, no te fan pagar 85 cèntims.
1: Exacte.
0: I és com, si som tan paradís...
1: Clar, exacte, i això, vull dir, sí, no t'he dit de posar una taxa turística de 100 euros i com es pugui venir ser gent rica, vull dir, tothom ha de poder tenir accés en això. Ara bé, agafes aquesta taxa turística i dius, vale, destinarem, en lloc de destinar la majoria a promoció turística, és un peix que se mossega la cua, no? Però la taxa turística, per destinar-la... No, la destines. Vale, quin impacte té el turisme damunt les illes? Pues impacta el 80% a nivell mediambiental. I d'un 80% de l'import turístic a intentar pal·liar aquests impactes mediambientals. Un 20% en la sanitat perquè s'atura en l'estiu, no sé què. Vale, d'un 20% en la sanitat. Un tant per cent... I anar intentant compensar-ho un poc amb una visió no tant de veneració del turista, sinó de intentar una simbiosi amb el manco, no? No un turista, un turisme desenfrenat sense tenir en compte les conseqüències.
2: Bon dia, te deixo aquí Pau Emili Muñoz, president del Consell de la Joventut. Moltíssimes gràcies per venir un dia més a Ràdio Nacional.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Punt de directe.
2: I en el magazín d'avui coneixem la iniciativa Les línies del Parkinson, un projecte artístic que tracta de retornar la il·lusió a les persones que pateixen aquest trastorn neurodegeneratiu crònic que provoca tremolors, entre d'altres símptomes. Un problema que no els impedeix dedicar-se a crear obres d'art i exposar-les a diferents sales de Menorca. La nostra companya, Clara Ceballos, ha anat a visitar l'estudi del creador del projecte, Richard Douglas. Bon dia, Clara.
4: Bon dia, Paula. Hi ha més d'una desena de quadres al menjador d'aquesta casa que fa també d'estudi d'art. Estan penjats a les parets, sobre la taula, als cavallets i gairebé tots són de paisatges de l'illa de Menorca. N'hi ha un de la Cala Mitjana que està sense acabar encara, la mà tremolosa però precisa de Richard Douglas, diagnosticat de Parkinson als 50 anys, fa els últims retocs. Bon dia, Richard, què tal?
5: Buenos días, ¿qué tal? Bien.
4: Què podem veure en aquest quadre que ja té pràcticament acabat?
5: Pues netamente un paisaje muy hermoso, uno de los que más me gusta de Menorca son sus paisajes, pintar árboles, porque van con la línea que yo hago, que es los paisajes, porque aprovecho el temblor de la mano para pintar, sí.
4: ¿Cuándo va a comenzar a pintar?
5: Netamente empiezo a pintar cuando me diagnostican la enfermedad de Parkinson, que hace aproximadamente ya 3 años, porque había sido una ilusión que había tenido toda la vida de pintar, y una de las cosas que yo vi afectada con la enfermedad de Parkinson fue primero pues la parte emocional y luego la ilusión. El ser humano cuando le diagnostican una enfermedad como esta pues pierde la ilusión, y me di cuenta que había que recuperarla. Y una de las ilusiones que yo había tenido siempre era pintar, y dije, el Parkinson no va a ser un impedimento.
4: A més, és una activitat que ha volgut compartir amb altres persones amb el projecte Les línies del Parkinson. D'on va néixer aquesta idea?
5: Les línies del Parkinson, primero que le pongo ese nombre porque en cada pintura pues se ve reflejada el temblor de la mano, por mucho que trate de hacerlo lo mejor posible, siempre se verá reflejado el temblor. Y tenemos más compañeros también pues que ya pintaban anteriormente, y nos hemos unido entre todos, pues siempre hacemos exposiciones, nos acompañan en la presentación que hago cada vez con el proyecto de las líneas del Parkinson, sí.
4: ¿Cómo viviu aquesta presentació dels vostres treballs, que potser no estan fets de la manera que molts quadres estarien fets?
5: Es muy agradable para la gente ver el esfuerzo que hace una persona sin mirar su condición por lograr lo que quiere. Y cada exposición es impresionante, tiene una acogida tremenda, la gente lo valora mucho. Muchas veces vamos por hablar del Parkinson, pero también nos enteramos de muchas cosas que la gente padece. Y este proyecto pues netamente era para animar a las personas que tienen Parkinson, pero también ha servido para muchas personas que tienen otras enfermedades. Cuando hemos hecho exposiciones, pues una de las cosas que nos satisface mucho es que ayuda a más personas con diferentes enfermedades, sí.
4: Veient tots els paisatges que ens envolten en aquesta habitació, podem imaginar que la costa de l'illa de Menorca és una gran inspiració. Pinteu tots junts a les mateixes ubicacions o cadascú participa en el projecte de manera independent?
5: Cada uno pinta de forma independiente, sí, pero cuando hacemos exposiciones pues estamos juntos. Y Menorca sí, Menorca es una inspiración para, yo creo, para cualquiera, porque Menorca es un paraíso. Todo lo que mires de Menorca, a mí personalmente me place pintar. Es impresionante, sí.
4: En el seu cas, pinta a las calas, fa una fotografía, ¿cómo,
5: sí,
4: cómo fa
5: la... muchas veces voy al sitio donde me siento cómodo y puedo relacionar, por ejemplo, el color del atardecer. Si es un atardecer, capto el momento exacto. Y también los colores, por ejemplo, de las rocas, donde puedo entretenerme directamente con la roca y la pintura, obtener el color que netamente quiero, sí. Y luego, cuando veo que hay cosas que la puedo hacer en casa, hago una fotografía, luego al ordenador y ya de acá la termino.
4: A Menorca hi ha unes 200 persones diagnosticades amb Parkinson, moltes potser no coneixen aquesta iniciativa. Com poden apuntar-s'hi?
5: Al projecte de les pintures, nosotros estamos abiertos a, dentro de la Asociación de Parkinson, como una actividad más de muchas de las que realizamos dentro de la asociación. El proyecto de las líneas del Parkinson está abierto a cualquier persona natural que quiera venir, incluso una persona así no esté afectada de la enfermedad de Parkinson. Hay mucha gente que ha contribuido con nosotros donando cuadros para beneficio de la asociación y gente que quiere también participar pintando. Sí.
4: Pensa que es podria replicar aquest projecte en altres territoris per arribar a més gent?
5: Sí, incluso hemos hecho exposiciones, hice una exposición en el aeropuerto de aquí de Menorca y gracias a ello se nos abrieron las puertas para que hagamos exposiciones en otros aeropuertos de España. Nos dijeron que podíamos empezar con el aeropuerto de Mallorca y por medio de AENA mismo nos dijeron para facilitarnos las posibilidades de hacer exposiciones en más aeropuertos de toda España, porque fue una cosa muy, muy agradable, sí.
4: Per acabar, quin missatge voldria transmetre per a una persona que hagi estat diagnosticada de Parkinson recentment i per les persones de la seva família i el seu entorn?
5: Jo escogí pintar porque era parte de recuperar la ilusión que se pierde cuando nos diagnostican una enfermedad. El mensaje que yo le puedo dar es que cada persona tiene una ilusión en la vida y el momento del impacto de cuando nos diagnostican algo, pues es la parte que se ve afectada. Es que no renuncie a perder la ilusión, que haga lo que siempre ha soñado, que tenía la ilusión de hacer cualquier cosa, que la haga y que se anime a seguir adelante, que no se rinda y que tiene el mejor apoyo del mundo, que es la familia.
4: Amb aquest missatge d'esperança ens acomiadem avui, Paula. Moltíssimes gràcies, Richard.
5: Gràcies a ti.
3: A punt de fuga, faim sa mitja.
2: I per acabar, com cada dimecres, dediquem els darrers minuts d'aquest punt de fuga a parlar de bones notícies.
0: Sí, avui parlarem d'Eivissa perquè la mela de la Pitiusa Major ha guanyat 7 medalles d'or i 2 de plata, es diu aviat, a l'Excellent Taste Awards de Londres 2026.
2: En un país multicolor. Si no vaig malament, Aina, això és un dels certaments sensorials de referència a l'àmbit agroalimentari, no?
0: Exacte, per això hem parlat amb un dels integrants de l'Associació d'Apicultors d'Eivissa, Vicent Marí, que explica que qui té mèrit de bon de veres no són ells, sinó les abelles.
6: Si algú té mèrit, en aquest cas són les abelles, que són les que realment la fabriquen. Però he de dir que la mel d'Eivissa, en general, és diferent dels altres indrets. L'agafa climatologia que tenim aquí va per davall de 600 mil·límetres. Per tant, això vol dir que plou poc, plou molt poc.
2: Clar, el clima mediterrani, la diversitat botànica i les floracions d'espècies autòctones aporten perfils aromàtics únics de la mel eivissenca.
6: Això li dona, pues, no només en aroma, sinó també, pues, en caràcter. i això és el que defineix realment doncs, aquest producte.
0: La mel de Can Mayol, de Can Marc, de Cas Mestre, de Can Marí foren les varietats de primavera, estiu i tardor guardonades amb medalles d'or. Guanyaren la plata, la mel de Sa Majora i la mel de Cana Matsueta.
2: Idò, quina boníssima notícia per a Eivissa.
0: Sí.
2: Idò, així acabam amb la Veja Maya. Les notícies de les Illes tornen a partir de les 2:10.

0: Estan tancats per problemes de combustible i la baixa demanda turística a l'illa. Avui és dimecres 3 de juny. José Miguel Blasco és el control tècnic. Us parla Xisco Díaz, repassant més titulars amb Margalida Blanquer. La guerra alenteix les reserves.
1: Així ho ha admès la Federació Hotelera de Mallorca, que reconeix també que algunes agències de viatges estan rebaixant preus, si bé ho atribueix a campanyes agressives puntuals.
0: El bisbe de Mallorca reclama un desallotjament esglaonat.
1: De l'antiga presó de Palma, Sebastià Taltavull assegura que l'església estaria disposada a oferir allotjament al prop del centenar de persones que encara hi viuen, però que no ho poden fer de cop.
0: I en els esports?
1: Tercer dia de concentració de la selecció espanyola femenina de futbol per preparar el decisiu partit de classificació pel Mundial contra Anglaterra i Islàndia. La portera titular, Cata Coll, confia que divendres l'estadi de Somoja estigui ple pel partit contra les britàniques.
0: Anem a consultar la previsió del temps. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
2: Bon dia, què tal? Durant les pròximes hores a les Illes Balears anirà disminuint la nuvolositat fins que quedar el cel poc ennuvolat. Les temperatures avui baixen, més notablement al nord de Mallorca i a Menorca. Se queden les màximes als 27 graus a Palma, 26 a Eivissa i Formentera, 25 a Maó. Demà dijous, temps estable i les temperatures diurnes pujaran a Menorca i al nord de Mallorca i es mantindran sense canvis o baixaran a la resta de l'arxipèlag. Se preveuen màximes de 27 graus a Maó, 26 a Palma i Eivissa, 25 a Formentera. És una informació d'EMET.
0: Com dèiem, Melia Hotels deixa d'operar 15 establiments a Cuba després de l'ultimàtum dels Estats Units fins al 5 de juny per sancionar empreses estrangeres que operin a l'illa en relació amb el conglomerat militar del país. La cadena afirma en un comunicat que l'impacte econòmic serà mínim perquè la gran majoria d'aquests hotels ja els té tancats per problemes energètics i de caiguda de la demanda turística. Melia suma així la decisió d'Iberostar, l'altra hotelera mallorquina, que també ha abandonat l'illa caribenya, deixant d'operar 12 hotels vinculats a la cadena Gaviota, filial del conglomerat militar.
1: I en aquest context, el govern ha mostrat la seva preocupació per la situació de les empreses hoteleres mallorquines a Cuba i els hi dona recolzament. El conseller de Turisme és Jaume Bausà.
3: Màxim reconeixement i també màxima predisposició a ajudar en el que puguem. No? Ara, tot i cert, que és un tema empresarial que nosaltres des d'aquí veiem en preocupació i esperem que se pugui solventar el més ràpidament possible per les empreses nostres i sobretot, primer de tot, pels cubans, per la gent d'allà.
1: El conseller també s'ha referit a les obres d'ampliació de l'aeroport d'Eivissa. No dona credibilitat en aquest sentit a les explicacions d'AENA que la relaciona a la necessitat d'adaptar les instal·lacions a les noves normatives de seguretat. Bausà insisteix que la reforma suposarà l'arribada de més viatgers.
3: Està més que avalat que l'ampliació és per augmentar els vols i la gent que mos visita. Per tant, demanaríem una mica més d'empatia a AENA.
1: AENA ha confirmat a Ràdio Nacional que aquesta nit retirarà la polèmica lona publicitària de l'aeroport de Palma, que, segons el govern, vincula Mallorca amb el turisme d'accessos.
0: I en l'inici de la temporada turística, algunes destinacions espanyoles han començat a baixar preus davant la frenada de les reserves per aquest estiu. La Federació Hotelera de Mallorca reconeix la ralentització, però limita les rebaixes a campanyes agressives d'algunes agències de viatges. Paula Bendito, bon dia.
4: Bon dia. Baixada de preus per viatjar en plena temporada a les Balears, inèdit des de la pandèmia. És el que assegura una de les grans agències de viatge a línia. Beatriz Oficialdegui és la directora de màrqueting de Destinia.
5: En Tenerife y en Mallorca sí que vemos bajadas más pronunciadas. Hablamos de entre 100 y 300 euros menos por la misma reserva que el año pasado.
4: Mentre destinacions competidores com Turquia o Dominicana augmenten preus, Menorca o Mallorca ofereixen rebaixes de dos dígits per evitar el que ja va passar l'any passat, quan el principal mercat emissor, l'alemany, va caure de juny a setembre fugint de la calor i la saturació.
5: Es el miedo a que pase lo del año pasado, entonces se han bajado un poco los precios y se han puesto a un nivel bastante razonable.
4: La guerra a l'Orient Mitjà i la preocupació pel combustible dels avions ha alentit les reserves. Els hotelers ho reconeixen. Maria José Guilós, la vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca.
6: Famílies o joves estan tenint un comportament una mica més lent o més cautelós a l'hora de reservar.
4: Però descarten cap baixada de preus, llevat d'alguna campanya agressiva per part d'alguna agència de viatges per estimular les vendes.
6: Mallorca i els establiments hotelers que estan adherits a la federació estan fent una competició per preu.
4: Tot i que els britànics aposten cada vegada més per casa seva, la plataforma Airbnb ha augmentat un 11%

0: dels britànics que cerquen en el seu país. I els alemanys continuen estancats. El consum per família només augmentarà enguany un 0,4%, segons dades del seu Ministeri d'Economia.
1: Ens està lastrant en determinats aspectes, però també és cert que darrere la salut, la segona qüestió a la qual dediquen els seus ingressos i els seus esforços i és prioritari són les vacances.
0: Els hotelers confien en les reserves de darrera hora per repetir un estiu, però ho veuen com el de l'any passat.
2: I avui, precisament, hem conegut l'índex de pressió humana a les Balears, que ha batut un nou rècord en el mes de març. En concret, segons dades de l'Ibestat, a dia 31 hi havia tot l'arxipèlag 1.520.000 persones, una xifra que supera gairebé un 10% la major registrada al mes de març de l'any passat, una mitjana que va ser d'1,37 milions de persones en el tercer mes. Això implica un repunt de pràcticament el 2% respecte al març de 2025. De mitjana, cada dia durant el mes de març d'enguany hi havia 25.000 persones més que l'any anterior. Més qüestions. El Bisbat de Mallorca demana acord que el desallotjament de l'antiga presó es faci de manera esglaonada. L'Ajuntament reuneix demà la Junta de Seguretat per procedir a executar l'ordre judicial de desnonament.
3: El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, defensa que les persones desallotjades puguin tenir una acollida personalitzada.
4: No podem rebre massivament 100 persones perquè no sabríem on posar-les, sobretot perquè hem de tenir atenció molt particular a cada un d'ells. De moment no se mos ha facilitat cap ningú per acollir. Saben de la nostra oferta, esperam la seva resposta. Jo sí que ho he rebut a nivell personal. He rebut algun d'ells que m'han dit que vol ser acollit i serà acollit i respost.
3: Més de 120 persones s'han anat voluntàriament des de finals del passat mes de febrer, quan Cor va començar el procés administratiu i judicial per recuperar el recinte, diu la portaveu municipal. Mercedes Celeste afegeix que ja no ho poden allargar més.
5: Aquestes persones poden ser allotjades pel bisbat o perquè consideri necessari i just posar els seus serveis. Però aquesta situació s'ha de posar un límit i el límit se va posar quan ja s'havien acabat totes les vies administratives. Per tant, en aquest moment ja tenim un auto judicial que mos diu desallotjau i per tant hem de passar a executar-ho.
3: Tot d'una que el dispositiu policial hagi fet fora els residents que hi quedin, l'Ajuntament tancarà els accessos amb parets perquè la presó no es pugui tornar a ocupar.
2: I la ministra d'Educació, Milagros Tolón, culpa les comunitats autònomes de la problemàtica de les ràtios i les condicions del sector d'educació infantil en l'etapa de 0 a 3 anys. Assegura que el problema no existiria si haguessin fet la seva feina i complissin la llei. Amador Bausà, bon dia.
6: Bon dia. Ho ha expressat abans de presidir la conferència sectorial d'educació a Madrid, on hi ha assistit el conseller d'Educació, Antoni Vera. S'ha proposat la distribució de 329,2 milions d'euros a través de 6 programes de cooperació territorial.
2: El govern balear, per cert, diu que respecte a la convocatòria de vaga de les escoletes 03 per el dia 16 de juny, la Conselleria de Treball defensa que s'hagués de posposar la jornada prevista per ahir per un defecte de forma en la tramitació.
6: La consellera, Catalina Cabré, assegura que els docents tenen tot el dret del món de mobilitzar-se mentre es negocia una solució al conflicte laboral i que el govern està molt pendent de les seves reivindicacions.
7: Hi ha mesures com, per exemple, una vaga que han de complir uns requisits i s'han de complir. I a nosaltres ja ens sap greu, però hi ha un decret que t'imposa els requisits que s'han de complir, no, Òrbera? Però, llevat d'això, poden fer, només faltaria, totes les reivindicacions que vulguin. De fet, nosaltres les estem escoltant i moltíssim.
6: Això després que ahir, hora baixa, més de 500 persones sortissin al carrer per reclamar un nou conveni autonòmic a l'etapa 03. Dia 8 de juny hi ha convocada una mesa per començar a negociar el nou conveni autonòmic. Després de dues plantades, la patronal ha accedit a seure-se amb els sindicats educatius després que el govern hagi anunciat que si hi ha acord, pagarà les diferències salarials entre les educadores. Els sindicats, però, reclamen accions per part del govern. Escoltam Pep Arrambis, de Comissions Obreres.
8: De fet, no tenen res, no tenen cap document i han d'esperar que els presenten un document i seguir avançant en les negociacions.
2: I més coses, el govern destinarà 420.000 euros al foment de la redacció o renovació de plans d'igualtat dins les empreses. Hi haurà, a més, una partida específica per fomentar la implantació de mesures previstes a la Llei Balear de Conciliació.
0: Actualment hi ha 637 empreses que han registrat plans d'igualtat a les illes. Molts d'aquests s'han d'actualitzar enguany i les empreses afectades podran acollir-se a aquest paquet d'ajudes. També ho podran fer les que no en tinguin i en vulguin tenir. La directora general de Conciliació, Margalida Darder, ha explicat els detalls de la convocatòria.
9: Cada empresa pot dotar-se fins a un topall de 14.000 euros si suma el programa que va dirigit en els plans d'igualtat i suma el programa dirigit a la implementació de mesures de conciliació. Té una vigència d'aquests pràcticament 10 mesos, és a dir, les despeses de 10 mesos.
0: La consellera Catalina Cabré ha assegurat que pràcticament el 100% de les empreses que per llei estan obligades a tenir un plan d'igualtat ja el tenen.
2: I després d'un cap de setmana on han arribat a Formentera més de 250 migrants en pastera, la consellera de Família, Benestar Social i Atenció a la Dependència ha demanat més recursos al govern central. Ho ha fet en una visita a l'illa, aprofitant que s'hi celebrava una conferència sectorial de serveis socials on s'han aprovat altres mesures, com ara ajudes a ajuntaments per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Ignasi Gras.
10: Aquest dimecres s'ha reunit la Conferència Sectorial de Serveis Socials Balears a Formentera just després d'un cap de setmana on han arribat a l'illa 15 embarcacions amb 236 persones a bord, dels quals 17 eren menors. La reunió ha estat presidida per la consellera de Família, Benestar Social i Atenció a la Dependència, Sandra Fernández, que s'ha referit a l'assumpte i ha culpat directament al govern central espanyol de no tenir una política migratòria realista.
11: Però lo que seguimos demandando al gobierno central son recursos efectivos para atender a todos estos menores, porque evidentemente con la financiación que no llega no es suficiente, pero también que tenga una política migratoria real i eficaz que acabe con esta crisis humanitària, no?
10: Recentment, el govern balear ha fet una aportació extraordinària de fins a 4,1 milions d'euros a Formentera per ajudar a pal·liar els efectes de la crisi migratòria. Maria Cristina Costa, consellera de Benestar Social del Consell de Formentera, demana però més solucions.
12: El que demanam és que es comencin a fer uns números realistes. L'Estat sap els menors que arriben, sap els migrants que arriben, saben també que les forces de seguretat demanen més personal, que Formentera siga un puesto de primera instància, si no m'equivoco és el que demanaven, perquè ara mateix no hi ha tots els serveis necessaris, i això és el que demanam, que es posin més medis, perquè si no, no podem fer front a tot això.
10: A banda de la qüestió migratòria, la conferència sectorial també ha servit per aprovar noves ajudes en ajuntaments per pal·liar els efectes de la guerra d'Orient Mitjà i posar en marxa un nou projecte per fer front a l'exclusió residencial de persones grans que encara són autònomes en habitatges que no són residències, però que compten amb serveis sociosanitaris.
2: En tribunals hem de parlar de diversos casos. Precisament avui jutgen els dos patrons d'una pastera provenient d'Algèria, interceptada a Formentera dia 1 de juny de l'any passat amb 15 persones a bord. La fiscalia demana per cada un d'ells una pena de 5 anys de presó. A més, l'acusat de violar una menor de 14 anys a Palma nega els fets i assegura que ella se li oferia.
3: El judici que va començar ahir a l'audiència provincial a la declaració de la menor a porta tancada ha continuat avui a la declaració de l'acusat. A l'interrogatori, armes trobades a la nina, però ha negat haver-hi mantingut relacions sexuals. La Fiscalia sol·licita que sigui condemnat a 30 anys de presó com a suposat autor de dos delictes d'agressió sexual a menor de 16 anys i pagar una indemnització de 25.000 euros a la víctima. Segons l'escrit d'acusació, el gener del 2024 el processat vivia a la mateixa finca que la menor quan li va proposar fer una volta pel parc i allà la va violar. Dies després la va tornar a violar a casa seva. La nina està diagnosticada d'un trastorn de l'espectre autista i té reconeguda una discapacitat del 34%.
2: I també avui ha jutjat un home per fer tocaments a una dona mentre dormia a Palma.
3: La fiscalia demana una condemna de 6 anys de presó per l'acusat i, segons l'escrit d'acusació, el gener del 2021 va convidar la víctima i una amiga seva a veure pel·lícules a casa seva i elles s'hi quedaren a dormir. Segons el fiscal, quan la víctima dormia, l'acusat va aprofitar per fer-li tocaments i masturbar-se. En despertar-se, ell va reprendre, però ell no es va aturar.
2: I precisament seguim parlant de temes relacionats amb els tribunals perquè les Balears registren 66 delictes d'odi. Registraren durant el 2025 la majoria de motivacions racistes, xenòfobes o contra el moviment LGTBI. Així es desprèn d'un informe elaborat pel Ministeri de l'Interior. Les Balears també es van cometre, tot i que amb molta mena mesura, infraccions relacionades directament contra les creences religioses per raó de gènere i islamòfobes contra persones amb diversitat funcional i antisemites, entre altres. A l'arxipèlag es van registrar 5,3 delictes d'odi per cada 100.000 habitants, una xifra que supera la mitjana de l'estat situada en els 4,92. I quan falten menys de 3 setmanes per a les festes de Sant Joan de Ciutadella, el dispositiu de seguretat intensifica la seva preparació. Avui ha estat el torn de la policia local, que ha realitzat una intensa sessió de formació. Enguany hi haurà a Ciutadella agents de 24 municipis diferents de les Illes. Llorenç Sallés.
13: Aquest matí hem vist la policia local fent exercicis per intervenir en grans aglomeracions de gent, per rescatar algun ferit, detenir alguna persona o fer un cordó de seguretat. És part de la preparació d'un dispositiu de seguretat que enguany serà històric. Francesc Pellicer és subinspector de la policia local de Ciutadella.
14: 450 persones de 12 organismes diferents i que tots estan baix la coordinació dels nostres propis equips de policia local.
13: La preparació s'intensificarà quan arribin els agents procedents de Mallorca i d'Eivissa, que també formaran part del dispositiu de seguretat. Enguany hi haurà policies locals de 24 municipis diferents de les illes, un personal que té marcat en vermell sobretot tres actes de la festa: el primer toc, el caragol d'Esborn i els jocs d'Esplà. Francesc Pellicer.
14: I per això hi posem la màxima atenció per intentar prevenir tot el que puguem prevenir i el que no s'hagi pogut prevenir tinguem la capacitat de resposta adequada per mitigar en el mínim els danys que es puguin ocasionar.
2: I temps ara per parlar d'actualitat esportiva.
6: Tercer dia de concentració de la selecció espanyola de futbol per preparar els decisius partits de classificació pel Mundial contra Anglaterra i Islàndia. La portera titular de l'equip, Cata Coy, confia que divendres l'estadi de Son Moix estigui ple pel partit contra les britàniques. Espanya necessita vèncer per 2 gols o més a l'actual campiona d'Europa i, posteriorment, a Islàndia si vol assegurar-se la primera plaça del seu grup.
15: La revancha no, al final tenemos que ganar de 2 goles para ser primeras. Entonces este es el objetivo, meter los máximos goles posible. Primero ganar, luego meter goles. Sabemos que si ganamos de 2 goles nos ponemos primeras. Entonces ese es el objetivo, es la ambición de este equipo.
6: La jugadora de Porto diu que aconseguir el bitllet directe pel campionat del món pot suposar el tancament perfecte per a una gran temporada.
15: Creo que ha sido un temporadón, tanto mío como de mis compañeras. Creo que hemos jugado un buen fútbol, hemos ganado todos los títulos posibles, con la selección creo que también lo hemos hecho muy bien. Ahora nos queda los últimos 2 partidos con ganas de ganarlos, de dar un buen espectáculo y poder clasificarnos para el Mundial. Entonces será que la temporada ha sido perfecta y nos podremos ir de vacaciones tranquilas.
6: I en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal entrena avui per darrera vegada abans de l'eliminatòria dels quarts de final d'aquest dijous a Son Moix de la Lliga, tot després de la victòria d'aquest dimarts per 3-4 a la pista del Manzanares. I un darrer apunt, en atletisme, la mallorquina Esperança Cladera ha aconseguit la mínima als 200 metres per l'europeu de Birmingham. La de Muro mostra una gran progressió després de guanyar amb solvència amb 22,93 en el Memòria de Praga.
2: I avui a la cultura vos parlam d'una nova mostra a la Fundació Juan Marc.
0: Parlem de l'exposició Yves Klein, un poc d'infinit, que ret homenatge a l'artista francès creador del famós color blau que du el seu cognom. Va ser un dels artistes més innovadors del segle XX, tot i que va morir amb només 34 anys. Pablo Pérez d'Ors és el director del museu.
16: Klein és un artista provocador, extremadament moderno i que abre avenides que després continuaran diferents moviments d'arte a partir dels anys 50 i 60, com són l'arte conceptual, el minimalisme, la performance també. O sigui que és, de moltes maneres, diferents pionero.
0: Klein va residir a Espanya en 2 ocasions i aquí va començar la seva carrera artística la dècada dels anys 50. La mostra proposa un recorregut per les principals sèries de la seva trajectòria, dels els monòcroms inicials fins les antroptometries creades amb models en manera de pinzells humans o l'emblemàtica piscina de pigment blau Klein, símbol de la intensitat física i visual amb què l'artista va concebre el color. Manuel Fontana és el director del Departament d'Exposicions del Museu.
17: Él se entendía a sí mismo como un artista al que lo que le interesaba era el infinito, el vacío y lo inmaterial. Es decir, le interesaba la relación entre lo sensible, entre nuestros sentidos y nuestras experiencias y aquello que no existe o que está cercano al vacío o que es efímero.
2: Així arribam a les 2:30. L'actualitat de les Illes torna en el butlletí de les 4. Gràcies per la seva atenció.